0: FM.
1: Anem la Melós, vivim de Finde. A veure, cada dia som de Melós, bòstia. Serendí, abraçistà, m'està estigant, ho entenc. D'alti, anem, l'home.